quaint. Oh, bra. Faig si ets millor. Una emissora que li no pesa, tinc un moment de tots dos morts.